ada pitirira iwe ada ona ini ada kumbuka ini ada sirira ine entre sette i rosa entre sette i rosa akali po rosa akali mamuna mulunga muso